0: I fins ací Fem Poble. Tornem la setmana que ve en més convidats, en més municipis de la nostra Comunitat Valenciana.
1: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes, conservatoris, quota de socis i molt més. I és que la música també és salut. Informa't en GBA.es perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: Todo empieza con las manos, que trabajan, cuidan, sostienen. Amor por los productos de la tierra en cada plato. Sostener es dar oportunidades, construir juntos el turismo del futuro. Sostener es cuidar el lugar que compartimos. Son muchas manos, un solo gesto. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.